I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ets dels nostres. Flash FM.

0: nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.
1: Maluma, baby, lucra, queda.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: bona música?
1: La bona música és la que posem aquí a Flash FM.
0: És que en coneixes una altra de millor?
1: Som la que mana. Flash FM. Són les 7.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

FM.

0: Balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM.
1: Reggaeton, Urban House...
2: Flash!
1: Ets dels nostres.
3: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, Segaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 9.

0: 8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
3: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia. Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila.

0: 8 d'Andorra la Vella i amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Ets autèntic, amb personalitat,
3: original,
2: inimitable.
3: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
2: de dir el que dius.
3: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
3: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
4: La que manda.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: Yeah.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 10.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
9: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Play. Son Play FM. I wanna

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: 8.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8.

Tothom vol manar. Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 12.

0: Terrata és Caldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: se fa Emma.
1: Arcángel pa. Once.

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.
1: Dice...

0: 8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Ewa Inavici.

0: sabrosa.
1: Flash Weekend.
2: Flash.
1: Perquè el dilluns pot esperar. El cap de setmana.
2: This is...
1: No.
2: It is the Flash Weekend.

0: vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes d'Engordany. El gust de cada dia.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: 8. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o

0: assegurances. Multisegur.com. Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
1: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Flash FM. Flash!
3: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Olear, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Añós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
5: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
6: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
7: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
8: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
9: Come on,
10: let's go,
9: let's go.
8: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
11: Flash, flash, flash.
8: El poder del...

York. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: tal? Bona tarda, com esteu?
1: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número
0: 1. Una.
1: Comença el Calibre 45 amb Edgar Manchado.
0: I quina teca tenim avui? Sí, senyora i senyors, sí. Avui se'ns gira un programa interessantíssim, perquè avui tenim una cançó que podria trencar un rècord històric de Flash FM. I la cançó és el nostre actual número 1. Ho porta sent durant 5 setmanes consecutives, i si avui hi hagués una sisena, seria un fet històric, un fet insòlit. Cap cançó en tots els anys d'existència de Flash FM ha aconseguit liderar la nostra llista durant 6 setmanes consecutives. Serà capaç de fer-ho la graciosa de Quevedo i d'Elvis Crespo?
1: Número 1.
0: De moment ha estat el número 1 durant tota aquesta setmana. I les 4 anteriors, la graciosa. Ella...

0: ha aconseguit liderar Flash FM durant 5 setmanes consecutives i aquest artista és Quevedo. Ell, the one and only.
1: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa.
0: Vinga, súbele, va.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ja ho va aconseguir fa alguns anys a través de la seva Bizarrap Music Sessions i ara ho torna a aconseguir gràcies a aquest La Graciosa. Quevedo, un artista que sap el que és liderar durant 5 setmanes consecutives. Si avui La Graciosa tornés a ser número 1, serien 6 i seria un fet, ho hem dit abans, històric. Mai ha passat en tota la nostra història, en tota la vida des que Flash FM existeix, des de l'any 1992. Per tant, veurem què passa al llarg del dia d'avui, perquè a banda del nostre número 1 també hem de trobar el Mega Crack, els 7 cracks de la setmana. Només hi ha una entrada en llista, per tant, només hi ha una cançó que marxa, una cançó que ens abandona, que és el 5 estrelles de Mike Towers, que la sentirem d'aquí una estona. Tenim Remembers, tenim algun aspirant, perquè hi ha alguna cançó que falta per entrar en llista que encara no ho ha aconseguit. I, de fet, diria que també és de Quevedo. Aquest tio el tenim a tot arreu, aquest en Quevedo. En fi, anem a donar-li el play, perquè si no, això... Com abans comencem a comptar, abans acabem.
2: Calibre 45. La llista més punteria.
0: I una setmana més tanca la nostra llista BL.
2: 45.
0: A través d'aquesta que fa 60 setmanes que sona. No tiene sentido. Molt bona tarda. Hey.

0: Altres setmanes no consecutives al nostre calibre 45, la plena BL, que a més és el nostre rècord de permanència. Fa 72 setmanes que és amb nosaltres. I de BL va la cosa, eh? Tres cançons que portem escoltades, tres de BL.
1: 42.
0: Anem amb una mica de moviment, que l'anterior baixava dues i aquesta també en baixa dues. JC Reyes amb Slater a través del seu Loquita. Fa 35 setmanes que és amb nosaltres.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.

0: passa 3, un dels temes, un dels grans números 1 d'aquesta temporada. Però què liderava Flash FM tal dia com avui, el 2015?
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Fa 11 anys, algú per aquest mateix micròfon, agafava i deia: el número 1 d'aquesta setmana és Secrets, amb Tiesto, amb Kashmir i amb Bassi. Així que ara recuperem, perquè tal dia com avui, fa 11 anys, passava això.

0: record desbloquejadíssim. Estic convençut per més d'un, de dos i de tres. Secrets era número 1 de Flash FM el 25 de juliol, però del 2015. Molt bé, hem de tornar al 2026. L'escena està prou diferent, però hi ha artistes que feien números 1 aleshores i que a dia d'avui encara no s'encanten.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Amb un artista que em puja dues avui, gràcies a Estiu 22.
1: 40.
0: Kenry Méndez es torna a ficar dins el nostre chart a través d'aquesta que es diu El Xiringo. Tercera setmana que és entre nosaltres. I escolta, sona 100% estiu.

0: En baixa dues, fa 47 setmanes que ens acompanya. És una de les més veteranes de la nostra llista. Kid Voodoo, J.C. Reyes, a través d'aquest Me Mareo, Cuando Te Veo.
1: 37.
0: I una que continua de pujada, en pujar dues aquesta setmana, és aquesta del nostre company, en Sergi Domènech, que abans d'agafar-se unes vacancetes ens ha portat un nou tema amb David, xulíssim, és aquest que es diu Molt Malament, calaix 37, per aquest tema que fa

0: Ha baixat una setmana més el xoque de Bad Gyal i de Chencho Corleone, un dels mites del so urbà de tots els temps. En baixa dues, de la 33 es queda al calaix número 35. I precisament avui, que és 25 de juliol, ja sabeu que tenim festes a tort i a dret per tothom i en diferents indrets del país. Per exemple, Miquel González, que hi serà a Pineda de Mar, avui a partir de les 10 de la nit, és a dir, poc després que acabi el calibre 45, tothom cap a Pineda, si més no, els que us quedi a prop d'aquesta localitat. Pineda de Mar, Tardeu Shopping. Per altra banda, tindrem a Electro Ortega al Flash Matí i el nostre nou company, l'Armand Maravalle, a la festa major d'estiu de La Fuliola, ok? Avui a partir de les 2 de la matinada, un horari més prime time, eh? Ja després del sopar i després de la primera copa, tothom cap a La Fuliola. Sabeu també, a més, que podeu consultar totes i cadascuna de les festes Flash a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat, d'acord? Ja li feu un cop d'ull. I xequegeu, si us queda a prop o no de casa vostra, les festes que tenim preparades, no només per avui, sinó per tot aquest estiu que tenim per endavant.
1: 34.
0: Si aprenc a parlar ja seria fantàstic i meravellós, tu. Tenim l'off al calaix número 34, el mateix de la setmana passada. Ni puja ni baixa aquest tema que fa 36 setmanes que ens acompanya. Enhorabona, Clare. Ens queda una setmana més a la 34.

0: vagin a aprendre que per un pendejo no se llora. Està la baixada aquesta setmana, no ha acabat de quallar probablement com ell hagués imaginat, després de 25 setmanes allí serà la jornada per això, número 33. I com d'amics, perquè arriba el moment del megacrack de Flash FM, una de les cançons més top d'aquesta setmana.
1: 32.
0: Que se l'endú la nova versió del Rayos de Sol, el remix, entrada en llista per Henry Méndez, José de Rico i Juan Magán. Entrada en llista i megacrack top.

0: la llista definitiva al calibre 45.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Flash i Ice Cream dins la nostra llista després del Dorayakis. Aquesta es diu Imagina, baixa dues de la 29, cau a la número 31 aquesta setmana, després de 8 setmanes a llista. Sembla que s'infla un pèl més. Dorayakis, que encara està per sonar dins el nostre calibre 45. Molt bé, família, abans d'arribar a les 7 d'aquest vespre de dissabte, recordar que ja hem sentit el Mega Crack, que és la versió 2026 del Rayos de Sol. Si no ho sabíeu, doncs mira, ja ho sabeu, que és una nova versió del Rayos de Sol tombaus de l'arena, que a més és l'única entrada en llista, i que avui teníem 9 cançons que pugen, 22 que baixen, 13 que es mantenen, una novetat que ja l'hem sentit, i una cançó que marxa, que la sentirem d'aquí un moment. Abans, però, volíem recuperar tot un número 1 de Flash FM, no perquè sí, sinó perquè tal setmana com aquesta, però del 2004 es proclamava número 1 de Flash FM, concretament el 24 de juliol, és a dir, ahir, però de fa 22 anys.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els himnes que mai han passat de moda.
0: Heu sentit mil milions de vegades de festa, estic convençudíssim, però probablement mai havíeu sentit la versió original. Denzel és aquesta, mítica, mitiquíssima. Pump It Up sonava així i era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta, el 2004.

0: Flash FM no hi pot sonar qualsevol. Si no ets a la llista, et quedes fora. Como lo
1: hace la reina. Tu decideixes qui entra i qui surt al Calibre 45.
0: La llista musical més top de Flash FM. La Marina
1: está morena. Número 1. Cracks. Mega Crack. 45 cançons. I tu. Cada dissabte, de 6 a 9 del vespre, Calibre 45. Amb Miquel González.
0: A Flash FM.

Hip Hop Demon Hunters, Hendrix i companyia, s'ha coronat com un dels grans temes de la temporada 25-26, temporada que doncs ja, mica en mica, anem deixant enrere, ja la vam deixar enrere la setmana passada, immersos en programació d'estiu, i Golden, que sona des del calaix número 30, manté calaix, el mateix que tenia la setmana passada, per tant, ni puja ni baixa, que a vegades en aquesta vida, per fer segons què, més val que un es quedi on estava. També et diré. No estoy hablando de música. En fi, família, abans de proseguir i escoltar la número 29, us explicava fa un moment que tenim una sola cançó que entra, que és la nova versió del Rayos de Sol, i, per tant, tenim una cançó que marxa, una cançó que ens abandona. Surt el calibre. És aquesta de Mike Towers, després de 20 setmanes, abandona el calibre 45, això que es diu 5 estrelles.

0: aconseguir arribar al número 1 i desapareix de la nostra llista. Li diem adéu a Mike Towers i companyia a través del 5 estrelles. Aquí, almenys, no s'han portat ninguna. Molt bé, família, seguim comptant. Un cop ja hem destapat l'única entrada en llista i el nostre mega crack. Seguim directes cap a la número 1.
1: 29.
0: Amb el so de Quevedo, una de les santíssimes que es donaran al llarg d'aquesta tarda.

0: abans ho pensàvem que ple 2026 tornaria a sonar aquesta mitiquíssima melodia de Sopa de Cabra, regravada per aquesta versió amb Sui Mon Digen, amb Perd Una, Camins, Somnis i Promeses, aquesta setmana.
1: 27.
0: Contra un puja 4, aquesta d'Helena Rose i Manuel Turizo, és nova, sona Flash FM, sona el Calibre 45 i es diu La Setmana. La Setmana.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
0: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
2: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
0: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta on vulguis.

0: i Flash. Només a Flash FM. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. La llista definitiva, el calibre 45.
1: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser.
0: 26.

0: candidates a entrar en llista. Cançons que ja esteu sentint al Flash FM, però que encara no formen part del nostre chart. En aquest cas tenim una de Quevedo, que està enquistada ja fa, no sé si, dues o tres setmanes, que és aspirant a entrar en llista, però és que, clar, el tio té un bon grapat de cançons dins la nostra llista i no hi ha forma que la puguem incloure.
1: Això aspira a entrar al calibre.
0: Encara no ho ha fet, es diu El Baifo, i és el tema que li dona nom

0: veurem si la setmana vinent per fi podrà entrar dins el nostre chart o no. De moment es queda com aspirant Quevedo a través del Vibe.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: Nosaltres anem a buscar una que coneixeu bé, la coneixeu de sobres.
1: 26.
0: Amb un artista que ja havia col·laborat també amb Quevedo per fer una Bizarrap Music Session. Aquesta és la de Daddy Yankee. Bizarrap, ni puja ni baixa.

0: és la pujada més forta d'aquesta setmana, sense cap mena de dubte. Se l'endú Petit Toa, que a més a més és el primer dels 7 cracs d'aquesta setmana. Enhorabona per Anna Mena i Lola Índigo, amb aquesta cançó que només fa 4 setmanes que és entre nosaltres i fa molt bona pinta. Candidata també a endur-se la cançó de l'estiu. Petit Toa!
1: 22.
0: Versió 2026 del Bailando por ahí, Manté Calaix, Juan Magán, Omar Montes, amb Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: També té la seva més nova, Dai Dai, dins la nostra llista. La sentirem d'aquí una estona perquè està més amunt. Algo Tu estarà a baixada aquesta setmana, en baixa dues respecte a la posició que tenia la setmana passada, i sembla que Shakira ha posat els seus esforços en el Dai Dai en comptes d'aquesta MBL, que la veritat, jo era un fidel defensor d'aquest Algo Tu, i al final, escolta, Don Nònia no en raja. Don rajarà i fort ara mateix. És un dels números 1 que han passat a la història de Flash FM. Anem a tirar un salt de 12 anys enrere per recuperar el que liderava Flash FM tal setmana com avui, i concretament tal dia com demà, però del 2014.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: El que liderava és aquesta proposta de Mr. Props. A veure si la recordeu. Es diu Waves.

0: conèixer a Mr. Props gràcies a la remescla de Robin Schulz. Tot això passava el 2014 i era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta. Waves de nou a través del calibre 45. Nostàlgia, pura nostàlgia.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: I nosaltres que seguim per on ho havíem deixat.
1: 19.
0: El so de Mother Joe que em puja dos amb...

Flash FM Andorra. La llista definitiva al calibre 45.

0: Hem fet xou a través de Chica 305. Nosaltres la setmana passada al Perucabil vam poder parlar amb Cassian, un dels productors que també formen part d'aquesta cançó, d'aquesta producció, que aquesta setmana es queda el calaix número 18 i que en baixa a 2 respecte al calaix que tenia la setmana passada. De la número 16 baixen a la número 18. Ens queden moltes més per escoltar, però tantes com 17. Ens queden 17 encara fins a arribar al nostre número 1. D'aquí una estona també sentirem el Megacrack, que l'hem destapat fa una bona estona. És el Megacrack, que és l'única entrada en llista. Aprofito aquest moment també per recordar-vos algunes de les festes Flash FM que tenim per endavant aquesta mateixa nit. De fet, un cop s'acabi el Calibre 45, ens anem tots directament cap a Pineda de Mar per veure en Miquel González a la plaça Espanya a partir de les 10 de la nit. Un pèl més tard, a les 2 concretament, arrencarà la festa major d'estiu de la Fuliola amb l'Héctor Ortega i amb l'Armand Baravalle, que si us queda més a prop la Fuliola que la Pineda de Mar, doncs escolta, tenim festes per donar i vendre. Això podreu dir moltes coses, però que no fem festes, això no ens ho podreu dir pas. Molt bé, família, no tenim novetats en aspirants aquesta setmana. L'única aspirant que tenim la portem arrossegant des d'allà fa un parell de setmanes, que és el Baifo, l'hem sentit fa una estona. El Megacrack, com hem dit, el sentirem d'aquí un moment. Per tant, abans d'arribar a les 8 del vespre, anem a posar una més.
1: 17.
0: Que ni puja ni baixa és aquesta de Ryan Castro i Capo, La Villa.

0: balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres! Flash FM. Són les 8.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Les cançons en català que va aconseguir endur-se el número 1 de Flash FM, Dora Yakis de Flash Ice Cream i 31 Fam, ara baixa una, és el calaix número 16, però en el seu moment va assolir la posició més alta i la medalla d'or de la nostra llista, del nostre calibre 45. Per tant, entra dins el Hall of Fame de Flash FM i de la nostra llista. Una bona marxa, 8 i 3 minuts, cada vegada més a prop del nostre número 1, només queden 15 cançons per escoltar i entre elles és el número 1, han de passar un munt d'artistes per endavant. Òbviament, per un tema estadístic, qui té més números és Quevedo, perquè encara han de sonar una, dos, tres de Quevedo, han de sonar tres de Quevedo, han de sonar. Per tant, té força números, la veritat, el tio. Però amb quina serà número 1? Pot ser-ho amb La Graciosa, pot ser-ho amb El Golpito, o pot ser-ho amb Ni Borracho. El que sí que hem destapat fa una bona estona és el megacrack de la setmana, que a més també és la única entrada en llista d'aquesta setmana.
2: Escoltes el megacrack de la setmana.
1: El calaix número 32 l'hem trobat, la versió 2026 del Rayos de Sol.
3: Es

0: Henry Méndez, que té dues cançons aquesta setmana dins la nostra llista. Una al costat d'Estiu 22, que és el Chiringo, que la trobem al número 40, i després aquesta, Rayos de Sol, amb el Remix 2026, al costat de José de Rico i de Juan Magán, al calaix número 32. Però nosaltres ho havíem deixat bastant més endavant, força més endavant.
1: 15.
0: Mike Towers i una nena més. La setmana passada era mega crack, aquesta setmana en puja 4.

0: la tornada de Cano, el mateix artista que en el seu dia ens va portar el remix d'aquell She Doesn't Mind de Sean Paul, convertit en Sepone Las Nike. Al seu costat, Justin Quiles, junts amb Olvidarnos de Todo, la tenim de caiguda, cau una aquesta setmana, la seva setmana número 13 en llista.
1: 12.
0: I també en cau una, aquesta de Romeo Santos i Prince Royce, el Dardos, un pèl més consolidada per sobre de la resta, una cançó que en el seu dia ja va arribar a la part més alta i que ja fa 28 setmanes que ens acompanya. Dardos, el calibre 45, diu així.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
7: Flash, Flash, Flash.
0: Flash FM. El nostre so és únic.

0: proves aquesta setmana i es queda fora del nostre top 10, de la número 9, passa cap a la número 11. Per tant, ara sí que sí, és moment d'endinsar-nos de ple.
1: Top 10.
0: Dins les cançons privilegiades de Flash FM, tanca el top 10 aquesta setmana, igual que ho va fer la setmana passada el Ni Borratxo de Quevedo. Ui,

senyor Steve Aoki donant el seu cop de mà a Farruko i a Gracie, per això que es diu Ya pa qué, es queda la número 8, igual que la setmana passada. En canvi, abans sentíem el Gordo, que s'inclou dins el top 10. Loco Loco, en pujava 4. Sí. I qui també manté calaix respecte que tenia la setmana passada és Siderland, amb la remescla del Tututurú, novena setmana a llista, i calaix número 7 al Calibre 45.

0: cançó que ja fa 16 setmanes que ens acompanya. Abans sentíem el de Lequitos Remix, una cançó que en baixava dues amb Jay Weller i Omar Courts, cada vegada més a prop del nostre podi. Però abans ens hem de quedar amb la número
1: 4.
0: Amb una cançó que en puja dues, UG, l'enhorabona, Moving to the Sun.

0: aquí tenim, amigues i amics, una de les notícies a la tarda d'avui, i és que la Graciosa no renovarà com a número 1 de Flash FM.
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I això vol dir que hi haurà una altra cançó que li prengui el relleu. Podria haver estat un rècord històric, perquè cap cançó ha aconseguit liderar Flash FM durant 6 setmanes consecutives. Es queda amb 5, la Graciosa, i ara deixa lliure la medalla d'or, la medalla desitjada per moltes cançons, per no dir per totes. Quin és el número 1 de Flash FM? Perquè, clar, tenim canvi de títol, però no vol dir que haguem de tenir canvi d'artista, i és que, de fet, no el tenim. I es manté Quevedo a la part més alta del nostre chart, però ho farà ara amb Al Golpito, que es converteix en el nou número 1 de Flash FM, després de força setmanes a la número 2, que no podia, estava encallada, estava enquistada la número 2, Al Golpito. Ara, per fi, després de 12 setmanes de llista, puja en un calaix i s'endua en la posició privilegiada de Flash FM. Enhorabona a Quevedo, a nova línia per fer d'Al Golpito el nou número 1 de Flash FM. Per cert, que vagi molt bé qualsevol de les festes Flash FM que aneu aquesta nit, si és que aneu a alguna de les festes Flash que tenim preparades. A la Foliola, a Pineda de Mar, al Passarel·la Empúria Brava... Bueno, abans que les digui jo totes, entreu a la pàgina web flashfm.cat i li feu un cop d'ull, d'acord? Que val la pena, i alguna segur que queda a prop de casa vostra. Si no és aquest cap de setmana, serà el que ve. M'ho vol dir junts del número 1 de Flash FM, que és Al Golpito amb Quevedo i Nueva Línia. Família, que vagi molt bé aquest vespre, i si vosaltres voleu i ho desitgeu, dissabte vinent ens tornarem a retrobar per saber quin serà el número 1, però això ja serà el de la setmana vinent.
2: Aquest és el número 1 de la setmana. 1.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega, el teu DJ de casa.